0: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, balonmano per passió.
2: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
3: Stai ascoltando.